0: Herrera Incope.
1: Estar informado.
2: 12:30, 11:30 en Canarias. Seguimos en directo en Herrera Incope.
3: Autoalmenar, concesionario exclusivo Hyundai para Gandía y Denia, te ofrece La Mañana con Carmen Berzosa.
4: La Mañana.
5: COPE Onda Naranja.
4: Estar informado.
6: Doce y media, muy buenos días, bienvenidos. Recibe los saludos de quien te habla, de Carmen Berzosa, que ya sabes que te estoy acompañando desde este instante, en esta jornada de miércoles 23 de septiembre de 2026, y que lo haré si me dejas, si quieres estar conmigo, y espero y confío que sí, hasta las 2 en punto del mediodía. En esa franja horaria llegará nuestra compañera Pilar García de la Granja para contarnos la actualidad de carácter nacional e internacional. Pero entre tanto, y mientras llegamos a ese punto horario, tengo muchas cosas que quiero contarte y compartir contigo. Vamos a hablar en tan solo unos instantes con Yolanda Balaguer, ya sabes, quien es concejal, todavía es concejal de Compromís en la ciudad de Oliva y fuera alcaldesa del municipio 2 años en la anterior legislatura. Un cargo, el de concejal, que tal y como te avanzábamos ayer, va a abandonar en el próximo pleno. Hablaremos con ella sobre lo que ha sido su trayectoria y los motivos que hace que dejen este cargo, este acta de concejal en el Ayuntamiento de Oliva. Pero además, y en esta jornada de hoy, tengo más temas que contarte porque abrimos curso político. Sabes que lo estamos haciendo durante estas semanas entrevistando a los distintos líderes políticos de la ciudad de Gandía y hoy le llega el turno a Manuel Millet con Vox. Estará con nosotros en unos minutos. Y además nos iremos a hablar de innovación y emprendedurismo con el profesor Marín, las últimas novedades de la inteligencia artificial, tendremos los deportes, hablaremos sobre la noticia curiosa del día, noticia naranja, la fosforera y en la actualidad del día, Esteban Carpio. Buenos días.
7: Muy buenas.
6: Cuéntame, ¿qué noticias tenemos hoy?
7: Para comenzar, tenemos una información bastante compleja y es que las autoridades, tal y como han podido comprobar en la página web de COPE Onda Naranja, buscan a Carolina. Es una menor de 15 años cuya desaparición fue comunicada el pasado 10 de septiembre en el municipio de Ador. Esta información la ha difundido el Centro Nacional de Desaparecidos.
6: Pues entren en la web o en las redes, vean la foto y piensen si han visto a esta muchacha. Se la está buscando en Ador, Carolina. Más cosas.
7: En Piles van a comenzar las obras de mejora, modernización y dotación de infraestructuras de su polígono industrial. Es una inversión de más de 71.000 euros. Cifra destacada. Y un año más en Gandía vuelve Botigues al Carrer.
6: Es este fin de semana, además.
7: Sí, días 25 y 26 de septiembre en el casco antiguo de la localidad.
6: Muy bien. Y Esteban, ¿alguna cosa más? ¿Estáis elaborando ahora más información?
7: Más información, pero rápidamente contarles que la Asociación de Comerciantes de Oliva, ACO, ha impulsado una nueva edición de la Mocadora, que es esta tradición tan importante, tan arraigada al municipio, ¿no?
6: Sí, sí.
7: Que tiene como
6: protagonista. Bueno, que es para el 9 de octubre, que
7: correcto,
6: todavía nos queda por delante.
7: Y para San Dionís. Tiene como protagonista el mazapán tradicional de toda la vida, pero en este caso presentado
6: en forma envuelto de frutitas y con su pañuelo.
7: Con su pañuelo, para seguir reivindicando la cultura local.
6: El Día de los Enamorados Valencianos. Así es que, bueno, pues fenomenal, estas son algunas de las cuestiones que se están barajando hoy. Hay algunas, hay otras, pero las tendrán que ver en la web o esperar a las 2:20. Esteban Carpio, gracias, te escucho en un ratito con más temas.
7: Muy bien.
6: Y ahora vámonos a escuchar unos buenos consejos que tenemos nuestra invitada, que está esperando ya.
4: COPE Onda Naranja.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
8: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno. Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en unidades disponibles de Renault Captur. Sí, sí, has oído bien, más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Sátiva, Alcira, Torrent y Pista de Silla o en ginestar.com.
0: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
4: Onda Naranja.
1: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Pues te lo cuenta Servidora, te lo cuenta Carmen Berzosa. ¿Qué es lo que te voy a contar ahora? Bueno, la verdad es que esta semana la política está mogudeta a la localidad d'Oliva. Y es que ahir donàvem a conèixer la decisió que m'han pres Yolanda Balaguer, regidora de Compromís, de deixar l'acta i, per tant, deixar el seu càrrec com a regidora. Ahir teníem eixe comunicat on ens deia allò de per qüestions personals i laborals, però hem volgut parlar amb ella i la tenim en directe a l'altre costat de la línia telefònica. Yolanda Balaguer, molt bon dia, benvinguda. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
9: Bon dia a totes i a tots, bon dia.
6: M'imagino que no ha sigut fàcil prendre aquesta decisió després de 7 anys dedicada a la política local?
9: Sí, la veritat és, ha estat molt meditada, no ha sigut una cosa imprevista ni per ninguna raó en concret, sinó que bé, pues tots tenim etapes i ara tocava pues un poc prendre unes decisions un poc més més egoistes, més personals, perquè tots tenim un pues unes relacions, jo per exemple, pues el meu home és anglès i les seues perspectives laborals també tenien que anar un poquet encaminat de cara a la seua terreta, i després pues, d'haver vingut així i haver criat a les meves filles, jo vaig vindre així el 2004, el 2005 vaig estar treballant per a l'Ajuntament d'Oliva com a administrativa durant 3 anys, després a l'empresa privada, en una empresa del sector d'energies renovables, i després, pues bé, varen vindre a buscar-me a altra volta per a lo que és la part de l'administració, però esta volta com a política, per formar part d'unes llistes, cosa que estic molt agraïda de que pensaren en mi, de que agradara pues, en l'època que vaig treballar com a administrativa, com ho vaig fer, que per això en el seu temps pues, va vindre el que entonces era regidor de comerç, que era David González, va vindre a buscar-me quan era es presentava ja per a les eleccions com a alcalde, i res, bueno, va ser un debat d'allò prou intens, però al final pues, em va convèncer de que si uno vol treballar per al seu poble, quin lloc millor que treballar en un grup que casa en les teues ideals polítics i que vol el millor per al seu poble, que no dubte que tots els partits polítics, per suposat, ho volen. Bueno, però així no va ser quan jo
6: vaig... Claro, per això estan els partits i les ideologies, vull dir, efectivament, cada un pensa que el seu és el millor i per això ho defensa.
9: Correcte.
6: Ha sigut una etapa relativament curta dintre del que és la política activa, però molt intensa.
9: Sí, molt intensa. Jo sempre ho dic, des de luego jo vaig tindre molta sort de que el meu equip em donara la confiança quan va tocar donar aquest pas endavant per a ser pues per a reemplaçar a David en la seva marxa com a director de l'Institut Estadístic, que era una responsabilitat molt gran que li demanaven els alts càrrecs de la Generalitat i que varen veure en ell el perfil ideal. I clar, el meu grup pues va ser tot molt democràtic, en el que varen decidir que jo fora la persona que tirara endavant a l'equip i aquesta coalició, que no era gens fàcil, perquè som, encara que som dos partits d'esquerres, cada un tenia les seues prioritats, teníem unes línies marcades, però la veritat és que va ser també pues, una etapa de consens, una etapa de negociacions i una etapa d'arribar a acords, que varen veure en mi pues, la persona més idònia per a poder-ho portar endavant. Jo em vaig dedicar en cos i ànima, com suposa que tots els que passen per aquest lloc es dediquen, i jo els ho he dit en persona als meus companys, que inclús els que no són del meu partit, que de veres els admire, perquè és el sacrifici que té que hi ha que fer personal, i l'esforç i la dedicació que n'hi ha que fer en una posició com és este, el càrrec, tant de regidor com d'alcaldessa, per suposar que l'alcaldessa és...
6: Sí,
9: ja,
6: més responsabilitat, més responsabilitat i més horari encara si cap.
9: Sí, no? Sí, però jo sempre dic el mateix, n'hi ha que tindre molta serenitat i sempre anar en la consciència molt tranquil·la de que es fa el que sempre es considera que és el millor. N'hi ha un equip molt bo, que són els funcionaris i els tècnics que tenim en les administracions, que són els que ho porten tot endavant, però sempre requereix d'aquesta decisió política, que encara que no tinga molt bona premsa, per el que és l'opinió pública, fa falta, perquè en una política municipal el que té sentit és quan serveix per a transformar i millorar la vida de totes les persones, i s'ha de fer en diàleg, en respecte i en la voluntat de en molta il·lusió per el teu poble, perquè tu vols millorar les coses i vols donar més serveis i vols donar lo millor, perquè tu vius ahí i tu tens la teva família i tens la teua gent gran i tens els teus fills i tens les teues relacions, o sigui, tot ho mires també des d'un punt de vista en el que tu també vols que això es millore. Un transport públic que clama al cel, pues sí, de veres. I és una cosa que anem arrastrant des del 10 de febrer de 1974, senyor, mare de Déu. Però què ens va passar en aquest tren? I la veritat és que arribar, i t'ho dic en sèrio, Carmen, és una cosa que tens ahí en la ment que dius, tinc que veure quina és la pedra que puc posar per a intentar que això tira endavant.
6: Per a millorar conforme siga, efectivament.
9: Correcte.
6: Iolanda,
9: jo crec que sí. Això és el que intentem tots.
6: Tornaria a repetir esta etapa de política?
9: A veure, jo no em penedeix de res. Jo crec que vaig fer tot el que vaig poder, el meu equip també, tots endavant. Tornaria a repetir, a lo millor en el futur, en unes circumstàncies diferents, però
6: jo em referia, a si tornàrem enrere i se li tornara a posar per davant aquesta oportunitat, tornaria a agafar-la, vull dir, està satisfeta.
9: Sí, honestament sí, perquè no n'hi ha major orgull que poder, de veres, que poder treballar per al teu poble. És molta la responsabilitat, però ja en dic, jo sempre ho he agafat amb molta serenitat. Sempre n'hi ha personetes a les que t'haver pogut arribar i ajudar, però és que
6: la sobrepassamenta
9: que n'hi ha en una gestió d'un ajuntament com és el d'Oliva és molta.
6: Sí.
9: I cal tindre un criteri molt clar per abordar-ho tot, però també força i mà d'obra per a poder-ho abarcar tot. I crec que en eixes són en les que molts dels temes en els que cal centrar-se, a banda de, com no, prioritzar el que són els serveis públics, infraestructures i tot el que siga relacionat en el benestar de les persones. Jo, la veritat, he gaudit de la gestió de serveis socials, he gaudit de la gestió de comerç, després de tots els projectes, superprojectes que hi havia així en el poble. I com no, el tindre que posar solució a problemes heretats, i problemes que toca resoldre, però és part de la gestió.
6: Efectivament, és part d'aquesta gestió, i jo crec que uno entén perfectament quan diu vostè això de sí, estic satisfeta i sí, si tornaria a fer-ho en les mateixes circumstàncies. Iolanda Balaguer, moltíssimes gràcies per la tasca feta i sobretot per la dedicació i per haver volgut compartir amb nosaltres estos instants recordant i explicant el motiu del perquè. Gràcies.
9: Gràcies a vosaltres per donar aquesta veu pública als polítics que sabem que no tenim sempre la major acollida, però de veres que tot el que fem ho fem en bé, el bé comú, i com no agrair sempre a tots els meus companys i companyes d'ací de l'Ajuntament, perquè sense el seu suport és impossible portar totes les coses endavant.
6: Moltes gràcies i molta sort.
9: Gràcies. Adéu.
4: COPE Onda Naranja.
1: La importància de quien te lo cuenta.
10: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
11: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
12: Mifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
13: Brasapan. Es la parada obligatoria. Después de hacer unas compras, antes de ir al cine, disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan. Centro Comercial La Vital. Gandía. La parada obligatoria. Brasapan. Grupo Les Dos Yunes.
14: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
15: ¿Cómo? ¿Que no has visto las chaquetas, parcas y chaquetones que tiene Descaro en la playa de Gandía? Moda otoño, solo unos pocos días porque están volando. Precios y moda juntos nunca visto. Ven a Descaro y compruébalo tú misma. Clientas VIP, no os lo perdáis, solo unos días. Descaro, Playa Gandía, primera línea.
16: En Nissan Almenar, tu Qashqai desde 150 euros al mes con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
17: La mañana.
18: Cope Onda Naranja.
6: La importancia de quien te lo cuenta. Seguimos adelante en nuestro espacio, en nuestro programa. Saben, se lo anunciamos además estos días. Saben que estamos arrancando el curso político y bueno, siempre que arranca ese curso político a nosotros nos gusta hablar con los distintos responsables, líderes de las formaciones políticas que tienen representación en el Ayuntamiento de Gandía. Y además siempre lo hacemos en el orden inverso. Es decir, o mejor dicho, en el orden de votación, el más votado primero y el que recibió menos votos